0: I encara que estiguem en el mes de maig, ja que començar a xerrar un poquet de lo que serà la nova edició de la marxa d'esgüell a Lluc a Peu, que tindrà lloc en el mes d'agost. Per aquest motiu ens acompanya en Xisco Bausà, ell és president del grup Güell. Xisco, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, ben, gràcies.
0: Bueno, com dèiem, encara que estiguem en el mes de maig, ja que xerrar ja a començar a obrir boca per el que serà aquesta nova edició de la marxa d'esgüell a Lluc a Peu, ja se coneixen un poc de detalls, no?
1: Sí.
0: Sobretot la data, no?
1: Sí, la data del 1 d'agost, però és el més important.
0: Sí.
1: És que avui, a les 8 del matí, s'ha obert la pàgina perquè la gent se pugui inscriure i ja quasi arribem al 100.
0: Déu-n'hi-do. Això és molt bona senyal, eh? Sí, sí.
1: Molt bona senyal, perquè feia un mes i pico que la gent m'ho demanava quan se podia apuntar i enguany hem començat un mes antes i jo al 8 del matí... Bé, els ingressos que m'han hagut en el bany ja passen els 50.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: És a dir que, perquè després hi ha això són els bisos, després hi ha els que se posen per targeta que venen el vespre,
0: sí. Uh-huh.
1: I ha estat un èxit. Si haurem d'obrir dia 1 de gener, l'any que ve.
0: Quasi, quasi. O el dia següent que va sa marxa, no?
1: Sí, i enguany hi ha una novetat.
0: Sí.
1: Tu saps que sempre la presentació la farem el mes de juny a Palma.
0: Uh-huh.
1: Pues sí. Enguany la farem a Inca.
0: Ah, molt bé.
1: El grup Güell no el tapava tot sol,
0: claro.
1: De tot Mallorca,
0: uh-huh.
1: De tot Mallorca indirat.
0: Sí.
1: I feien la presentació en el Museu d'Esquilçat i Indústria d'Inca, que gràcies al Val d'en Virgilio d'Inca mos ha cedit aquest puesto tan guapo. I a més farem un homenatge en els presidents, presidentes que han estat aquests 8 anys apoyant la marxa del Güell, en Francisca Mangol, en Marga Proens, en Miquel Ensenyat, en Cati Caldera i en Garanja Guilmés.
0: Molt bé.
1: I també farem un homenatge a les policies locals de Palma, Marratxí, Santa Maria, Consell, Vinicelem, Joseta, Selva, Inca i Escorca, que han cobrat en altres, igual que totes les protecions civils dels pobles i de la Guàrdia Civil de Tràfic, la Policia Nacional i Emergències.
0: Molt bé.
1: Perquè aquest 8 anys, gràcies a ells, pues, la marxa ha funcionat molt bé, cada any funciona millor, i també gràcies als voluntaris del nostre grup Güell, que és jo el més orgullós que estic, tu saps, que són dels nostres voluntaris, de la feinada que fan, com van fer diumenge la trobada de gent gran a Lluc, i anem fent coses cada any.
0: I com deia, s'ha obert avui la pàgina web per les inscripcions, però també hi ha que dir que setmanes abans, no?, de la marxa també sereu presencialment en taules perquè la gent pugui apropar-se a fer la inscripció, no?
1: Sí, correctament. Enguany comencem una setmana antes perquè el problema que hi ha és que el darrer dia és impossible atendre la gent que ve.
0: Clar.
1: I ja avisam a la gent que dissabte, dia 1 d'agost, a les 10 del vespre, se tancaran les inscripcions i a les 11 se tancarà l'entrega de material, perquè si entregam material més tard creem un problema de logística, ja que la gent s'incorpora més tard a la marxa,
0: clar.
1: I això mos crea un problema per tancar les carreteres i obrir-la. Per això obrim una setmana antes inscripcions i entrega de material.
0: Aquesta entrega de material, que no només es farà el dia de la marxa quan la gent se vagi a inscriure, sinó també aquesta setmana abans, que en principi serà aquesta taula a plaça d'Espanya, no?
1: Sí, a partir de, si tot va bé, a partir del 9 de juliol, sort baixa de dilluns i divendres, els nostres voluntaris de 5 a 8 de vespre estarà allà per atendre tots els participants i entregar els materials.
0: Hi ha una cosa que és important també recordar, i a més ho feis vosaltres amb el comunicat que heu fet arribar, i és que per seguretat és molt fonamental seguir sempre el recorregut oficial de la marxa, no, Xisco?
1: Correcte, perquè sempre anem per asfaltat,
0: Sí.
1: Perquè dins aquest trajecte, des del cotxe inicio i el cotxe cierre,
0: sí,
1: hi ha la policia local, protecions civils, els nostres voluntaris, la policia de tràfic, les nostres ambulàncies, emergència i qualsevol problema que pugui passar s'hi ha atès automàticament. A més, des de l'any passat van posar microbusses escova que poden recollir les persones que per les circumstàncies que siguin no poden seguir,
0: sí,
1: pues, i estan tot allà. Si no van entre el cotxe d'inicio i el cotxe de cierre, perden tots els drets.
0: Clar.
1: I és molt important que no anar per les dreceres, principalment quan pugis cap a lluny, perquè si per desgràcia torcen un peu o qualsevol cosa i no tenen gent en el costat, poden quedar a la muntanya.
0: A més, com no, també recomanar el calçat còmode, sobretot, que no vagin en calçat d'anar de vestir, no? És a dir, les dones que no vagin en tacons...
1: No.
0: I els homes en sabates d'anar a unes noces, no?
1: Exactament. Han d'anar, i com a jugadors, tu saps que jugadors... No es trenen mai cap botes en partit de futbol. Han d'anar amb sabates, amb perdenyes ja usades, dur dos o tres calçotins de reserva per canviar-se, i el que està de saber ben cert, que tenim tota la tareta, com t'he dit, hi ha la policia local, la Guàrdia Civil, hi ha la Protecció Civil, hi ha els nostres voluntaris que a qualsevol moment ajudaran, i si més aquesta marxa, saps que és una marxa familiar, d'estat, que la gent s'ajuda mútuament una a l'altra.
0: Sí, perquè hi ha que dir que no és una competició, és per fer, és per fer germanor, anar en família i sobretot mallorquinitat i aquesta tradició, aquest esperit de lo que és la marxa del Güell a Llucapeu, que a més d'ells, la marxa 52 del Güell a Llucapeu, 48 quilòmetres, que no s'expliquen, es viuen. Xisco? Sí.
1: Exactament, jo no l'he fet mai, en cotxe jo aquí vaig cada mes i mig hi vaig,
0: sí,
1: el meu cotxe ja era tot sol, i això el cotxe vaig comprar fa dos dies el cotxe, ja sabes que a mi. És molt guapo, i m'he arribat lluny, tenint l'avantatge que des que el prior del Mariano espera en el Maixaire, a les 5 de matí ja està a la porta, amb el santuari obert, i la gent que creu pot anar a veure la Mare de Déu, i els altres pues, van a lluny. Jo he xerrat amb molta gent que fa anys que fa la marxa i me diu que és una cosa nova, el que s'ha perdut en l'electrònica, la part familiar, la gent que no se coneix, se xerra, s'ajuda, i això és el guapo, la part humana que hem perdut, que hem de recuperar.
0: Això serà en el mes d'agost, dia 1 d'agost, però ara xerrem uns momentets de bueno, com va anar aquesta trobada de gent gran precisament a Lluc. Xisco?
1: Pues molt bé, molt bé. Ciutats que van tenir una gran col·laboració de la gent, van venir les autoritats, el president del Consell, la consellera de Salut del Govern Balear, el Consell de Presidència i el President Simats, el Balde de Pollença, el representant de l'Ajuntament de Palma, de Cudi i de Palma, de Michelem, va venir molt bé, va ser molt bo, i lo important, el nostre amic Vial Serra li va sortir bo, també.
0: Això és important.
1: Això és important.
0: Clar que sí.
1: I ho van passar bé, si et va passar molt bé, arribar a Lluc, allà, després va haver boleros, de l'Assumpció, amb xeremies i tot això, va ser molt, un puesto molt agradable.
0: Perfecte, doncs m'ho celebrem.
1: Un diumenge per passar a la Mare Déu Nostra, pues,
0: claro,
1: allò és preciós.
0: Així és compartint mantells, com et sol dir, doncs molt millor. I si a més aquest
1: arròs... Un pot de fred va fer, però mira,
0: bueno. Bueno, que, bé,
1: molt van encostipar.
0: Bueno, però bueno, això no passa. No passa res. Un parell de paracetamols i aclarís, no?
1: 24 hores nou. Sí,
0: clar que sí. Mentre l'arròs va sortir bo, ja tot el més és tonteria. Sí. Xisco?
1: Exactament. L'important és l'arròs.
0: Així és.
1: Canviar no mos falli, si no el feitarem amb això.
0: Doncs, l'ho dit, enhorabona, i bueno, seguirem xerrant de tot el que s'està programant des de
1: ja el grup Güell. Ja saps, quan vulguis, qualsevol cosa que vulguis, sempre m'ho tens al moment. I moltes gràcies per la vostra col·laboració i el vostre apoio en el grup Güell.
0: A vosaltres, per també comptar amb nosaltres. Xisco, fins a una propera ocasió. Que tinguis molt bon dia.
1: Molt bon dia igualment a tots, i enhorabona a tu i a tots els teus oients.
0: Gràcies. Fins una altra. Adéu, bon dia. Gràcies.

Les fires i festes de primavera de Manacor 2026 ja són aquí. Aquestes festes són el cor de la vida social del municipi abans de l'estiu, combinant la tradició, la cultura i el comerç. Fira de primavera, la gran fira. El punt àlgid és el cap de setmana del 31 de maig de 2026. És la fira tradicional amb exposicions d'artesania, maquinària agrícola, vehicles i productes locals que omple tot el centre de Manacor. La fira de primavera de Manacor 2026 es celebrarà el 31 de maig de 2026 de les 9 a les 20 hores al passeig d'Antoni Maura, Nacamel·la i altres zones del centre. L'esdeveniment ofereix mercats artesanals, productes locals, gastronomia i activitats per gaudir de l'ambient festiu de la ciutat. Ajuntament de Manacor.

0: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si fèiem aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi 1856 de Macià Batlle.
1: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.